vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves

0: Ràdio, l'emissora municipal.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona,

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

callar-la. Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

A Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: No, no, no.